0: El Mundial de l'estiu que ve, si guanyen contra la selecció d'Islàndia, ho farien com a primeres de grup.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui a les Illes Balears baixen lleugerament les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Palma, 27 a Eivissa i 25 graus a Maó i a Formentera. Avui continuem amb temps estable i càlid. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent de tramuntana amb intensitat moderada. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, completem aquesta informació amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 23 graus a Eivissa i a Formentera i 22 a Palma i a Maó. Temps ara per conèixer també l'estat de les carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Farnés, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores encara trobam circulació lenta a l'autopista d'Inca en sentit cap a Palma, a l'altura de Consell fins a Santa Maria. També a l'arribada de l'Espont d'Inca ja trobaran circulació lenta fins a arribar a la via de cintura. A la via de cintura en sentit d'endrat la retenció des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Soja, també a l'altura de la taulera en sentit cap a l'aeroport del túnel de Gènova i a la zona de les escoles. A l'autopista de Jucmajor també a l'altura d'Espinerí trobam petites retencions i centrada a Palma des de la carretera de Manacor també és a nou lenta. És tot per al moment. Molt bon dia.
1: Ho dèiem en portada, el Partit Popular accelera la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca i preveu aprovar-la abans de finals d'any.
0: La llei es tramitarà per via d'urgència per escurçar els terminis de la meitat. D'aquesta manera, la norma podria anar al primer ple del setembre i entrar en vigor abans del Nadal. Parla el portaveu popular, Sebastià Sagreres.
4: El que aquests que avui s'omplen tant la boca i no varen fer en 8 anys, el Partit Popular haurà culminat en poquet més de 3.
0: Els socialistes insisteixen en que si el PP hagués volgut limitar els cotxes d'aquest estiu, s'hagués pogut aprovar via decret llei pel Consell de Govern. El portaveu adjunt del PSIP és Marc Pons.
5: En aquesta legislatura no veurem efectes envers la limitació de vehicles a l'illa de Mallorca. S'han passat 3 anys donant voltes damunt el mateix. El grup socialista hem estat d'acord.
0: Més per Mallorca també insisteix en que no es podrà aprovar en aquesta legislatura i Vox anuncia l'abstenció també al Parlament, tot i acusar els populars de tactisme electoral. Tot això quan el ple del Parlament aprovarà avui previsiblement la presa en consideració de la llei de Vox per prohibir l'ús del burca als espais públics. Una llei que, si no hi ha sorpreses, sortirà endavant gràcies als vots a favor del PP i de Vox.
1: Avui en el ple del Parlament segur que també se parla de que el seu president, Gabriel Lecent, insisteix en impedir la col·locació de la bandera LGTBI a la façana de la cambra.
0: Per això ha presentat un recurs de reposició contra la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia que va inadmetre a tràmit el seu contenciós per tractar d'impedir aquesta col·locació amb motiu del Dia de l'Orgull. La sala del contenciós administratiu ha desestimat les pretensions de l'ESEN perquè diuen no tenen competències al respecte.
1: Més coses. El Consell de Mallorca ha adjudicat prop d'un miler de places de lloguer turístic després que el govern de Marga Provenç aixecàs la moratòria aprovada per l'anterior executiu. Amador Bausà, bon dia.
6: Bon dia. Es tracta d'una borsa de llicències procedent de baixes registrades durant els darrers mesos. Tot i això, la patronal del sector considera insuficient el nombre de places repartides, tenint en compte que s'han presentat més de 5.000 sol·licituds. Maria Givert, gerent d'Aptur, es mostra satisfeta per poder haver realitzat el sorteig que el setembre no va anar bé.
7: Valorant molt positivament el sorteig i des de que se va fer la convocatòria avui i en endavant hi toca haver més places de baixa perquè s'anà fent feina, no?, en retirar places per part del Consell, places que o bé no s'utilitzaven o no complien requisits, i això és positiu.
1: I el preu de l'habitatge ha augmentat un 13,6% a les Balears el primer trimestre del 2026 en relació al mateix període de l'any passat. És una xifra lleugerament superior a la mitjana estatal que se situa en el 12,9%. Això segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
6: Si comparam les dades amb les del trimestre anterior, el cost de l'habitatge s'incrementa a l'arxipèlag un 3,3%. A les Illes, l'habitatge de segona mà és a la campanya les estadístiques perquè s'ha incrementat un 15% el darrer any, mentre que l'habitatge nou es va encarir un 2,5%. A nivell de l'Estat, el preu de l'habitatge encadena 44 trimestres a l'alça, els 5 últims amb augments superiors al 12%.
1: El personal de les escoletes de 0 a 3 anys a les Balears aniran a la vaga el proper

0: i a Maó. I coneguem ara també l'estat de les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores continuem encara en circulació lenta, sobretot a la via de Cintura en sentit Andratx, des d'Estadi Balear fins a la sortida cap a Escarregó. També a l'altura de Sant Rapinya trobaran circulació lenta en ambos sentits. També a l'arribada a Palma, des de l'autopista d'Inca, en trobaran retencions, igual que a la carretera de Manacor, també a l'entrada a la ciutat de Sargolintes. Tot per el moment. Molt bon dia.
0: Ho deia en portada, el Partit Popular accelera la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca i preveu aprovar-la abans de finals d'any.
2: La llei es tramitarà per via d'urgència per escurçar els terminis a la meitat. D'aquesta manera, la norma podria anar al primer ple de setembre i entrar en vigor abans de Nadal. Parla el portaveu popular, Sebastià Sagreres.
3: El que aquests que avui s'omplen tant la boca i no varen fer en 8 anys, el Partit Popular haurà culminat en poquet més de 3.
2: Els socialistes insisteixen en que si el PP hagués volgut limitar els cotxes aquest estiu, s'hagués pogut aprovar via decret llei pel Consell de Govern. El portaveu adjunt del PSIP és Marc Pons.
4: En aquesta legislatura no veurem efectes envers la limitació de vehicles a l'illa de Mallorca. S'han passat 3 anys donant voltes damunt del mateix. El grup socialista hem estat d'acord.
2: Més per Mallorca, també insisteixen que no es podrà aprovar en aquesta legislatura i Vox anuncia abstenció també al Parlament, tot i acusar els populars de tacticisme electoral. Tot i això, quan el ple del Parlament aprovarà avui, previsiblement, la presa en consideració de la llei de Vox per prohibir l'ús del burca als espais públics, una llei que, si no hi ha sorpreses, sortirà endavant gràcies als vots a favor de PP i de Vox.
0: I avui en el Parlament segur que també se parla de que el president Gabriel Lecent insisteix en impedir la col·locació de la bandera LGTBI a la façana de l'edifici. I per això ha presentat un recurs de reposició contra la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia que va admetre a tràmit el seu contenciós per tractar d'impedir aquesta col·locació amb motiu del Dia de l'Orgull. La sala del contenciós administratiu ha desestimat les pretensions de l'ESM perquè, diuen, no tenen competències al respecte. I més coses, perquè el Consell de Mallorca ha adjudicat prop d'un miler de places de lloguer turístic després que el govern de Marga Provenç aixecàs la moratòria aprovada per l'anterior executiu. Paula Bendito, bon dia.
5: Bon dia, es tracta d'una borsa de llicència procedent de baixes registrades durant els darrers mesos. Tot i això, la patronal del sector considera insuficient el nombre de places repartides, tenint en compte que s'han presentat més de 5.000 sol·licituds. Maria Givert, gerent d'Aptur, es mostra satisfeta per poder haver realitzat els sorteig que al setembre no va anar bé.
6: Valorem molt positivament el sorteig, i des de que se va fer la convocatòria avui i en endavant hi toca haver més places de baixa perquè s'anà fent feina, no?, en retirar places per part del Consell, places que o bé no s'utilitzaven o no complien requisits, i això és positiu.
0: I tot això el mateix dia que sabíem que el preu de l'habitatge ha augmentat un 13,6% a les Balears el primer trimestre del 2026 en relació al mateix període de l'any passat. És una xifra lleugerament superior a la mitjana estatal, que se situa en el 12,9%. Això segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
5: Si comparem les dades amb la del trimestre anterior, el cost de l'habitatge s'incrementa a l'arxipèlag un 3,3%. A les Illes, l'habitatge de segona mà és el que empeny les estadístiques perquè s'ha incrementat un 15% el darrer any, mentre que l'habitatge nou es va encarir un 2,5%. A nivell de l'Estat, el preu de l'habitatge encadena 44 trimestres a l'alça, els 5 últims amb augments superiors al 12%.
0: El personal de les escoletes de 0 a 3 anys a les Balears aniran a la vaga el proper dimarts, dia 16, davant la manca d'acord entre patronal i sindicats a la darrera reunió que s'ha fet a la seu de la Conselleria d'Educació.
2: Els sindicats, Comissions Obreres, UGT i Estell exigeixen la creació d'un conveni col·lectiu autonòmic propi per tota l'etapa 0-3, que inclogui millores per a les treballadores de les escoletes públiques de gestió directa. La portaveu de Comissions Obreres és Pepa Ramis.
7: Les dues patronals que estaven aquí assegudes ens han manifestat la no voluntat de començar a negociar el conveni autonòmic. Ens decepciona.
2: En canvi, les patronals reclamen una negociació en una mesa de l'educació concertada. Aseguren que ja existeix un conveni estatal i que qualsevol millora del mateix s'ha d'articular mitjançant millores específiques. Així ho explica el vicepresident segon de CEIP Piment, José Luis Picó.
8: Nosaltres estem disposats a negociar, però que trobem que aquí on s'ha de negociar és dins una mesa de concertada o un acord...